0: bá fò fèrè ó dórí igi ọsàn tó pọn wẹẹ ó lé téńté ó mu ọsàn ó yó kẹ àdàbà 88.9 FM àtún ti fò fèrè.
1: Be here than anywhere else. Adaba 88.9 FM. It soothes my soul.